0: Copo Santo es cantado, ho podem lausir a l'estadi Velodrom. La Copo Santo, que és un dels himnes de Provença, però que és considerat com l'himne de Provença, que foguet escrit per Frederic Mistral, aquí. Donc, l'haig ja usido aquesta cançó a l'estadi Velodrom, també del costat rugby, amb el RCT, el rugby club toulonnais, aquí, que l'han cantat, nos adonen, crec, hi ha una partida important a l'estadi Velodrom, però en un final de top 14, o merem li pas, mai il·lusió, il·lusió venit d'haver usit aquesta cançó, la Copo Santo, aquí, en un partit de rugby plan important, aquí. Podem parlar de Niso, també, Niso, que ha força son identitat, que la butó endavant i que parlo, que associa l'OGC Nice a la cultura nissarda i besem de Nissard dins les inscripcions. L'U Nissa, a la versió Nissard occitano aquí, que és presentat dins les bandieres i que podem veure dins les tribunes de l'estadi. Donc aquí és una utilització de la llengua regional dins los estadis de les viles del sud de França, que és presento a Nice, a Marseille, a Toulouse, de mai en mai, trapi, sobretot al TFC, trapi que l'Occità és prebutat endavant. Podria ser millor, nos podem veure così dire, nos podem veure ajudar, nos podem veure qui utilitza la llengua com a Barcelona, per exemple, dins nos país, dins nos país catalan, el català és força utilitzat dins nos estadis, qui també nos jugaires que venen de l'estranger, aprenen el català abans d'aprendre l'espanyol per jugar a Barcelona, i quan hi ha de jugaires que són de legendes, com Messi, per exemple, que parlen en català, i bé, això fa plaer, fa mostrar que les llengues minoritzades, qui també el català és una llengua que és pla mai parlat, que l'occità, evidentment, i que és pla mai present, i que és pla mai identificat, i bé, fa plaer de l'ausi. Hi ha des suporters basques, que està bé que utilitzen força el basco, justament, dins la comunicació, dins el viatge de presentar el cor, dins els països basques i espanyols, sobretot, aquí, donc, probablement per un raó històric, en Catalunya i el País Basc, la llengua és conservada, és força votada endavant, dins el domeni esportiu també, i donc, és qui tomen un vergogno de parlar in altra llengua que la llengua del cantó aquí per aquests coros. Deixem pas a aquest nivell per l'Occitania, mas hi ha de ban, hi ha quicon que se passa i que és plus leu positiu perquè el costat territorial deben de mai en mai bioque. Aquí, donc la llengua és pla presento, aquí hi ha els símbols, també la cruz occitana se ve, les banderes regionals, les referències a l'història local, als noms de quartier de les viles que són escrits en occità, que són dits en occità pel suporter, tot això, valió de ban i valió una visibilitat a les llengues regionals i a l'occità, dins el mai nou nivell del futbol francès, és a dire que hi ha de milions i de milions de franceses que agachen les partides cada zona i que van veure descobrir de pitjons causes com aquí que venen de l'Occità quan van agachar el futbol. Donc és pla de ballar una plaça dins l'espaci públic aquí. Allez, anem passar a les actualitats del cantó, mas abans aquí nos facem un pitjon nadau amb el Samu.
1: Estoy va de tenere leuger en Bedús, país d'Oies,

Pachi, merci per Nadal per la cançó. E és el moment de les actualitats del cantó. Donc, se ve el 13 de juny a Sant Antoni hi ha una passejada, una caminada que partirà del col·legi de Sant Antoni, el col·legi Pierre Bayrou. Va aquí, 7,5 km de caminada documentada, i poi a l'arribada un picnic on podràs menjar tranquil·lot. Va aquí, buscar menjar els repais i els coberts, evidentment. El 14 de juny a Baumont de Longmagne hi haurà una projecció de col·lectatge vídeo al cantó. Començo a l'entorn de 5 hores i mitja, va aquí la projecció és a 6 hores, mas hi haurà d'activitats de fa a 5 hores i mitja, d'exposició de llibres i de DVD, etc. Donc, això és el 14 de juny, un dimanche a Baumont de Longmagne, e lo giorno della festa della musica a Montalba, e beh, alla chiosca a musica, a costat del Giardino delle Plante, qui, y aura una festa occitana, va qui, a me Le Réveil Occitan e Fabien Villat, a 6 ore e mezzo, un apéro tradizionale, cant minibal, e va qui, d'iniziazione alla danza, picomico a 8 ore, e a 9 ore del ser, un bal trad folk, va qui, notas la data, lo 17 e 21 de giugno, a Montalba, a costat del Jardín de las Plantas, serrado occitano. Baki, bus gran mercedes d'haver escutat Cupo Capo, dizi a pla leu al cop que ve per una emissió novel·la a dixats.